0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen, ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que la comarca ha incrementat els contractes de lloguer durant el primer trimestre d'aquest any 2026. El Baix Empordà registra un augment de prop d'un 10% respecte al mateix període de l'any anterior. Aquesta evolució segueix la tendència positiva de la demarcació de Girona, que tanca un any de descensos. Els municipis que concentren els principals augments són Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni i Torroella de Montgrí. També creix el nombre de contractes a Palafrugell i a Palamós, tot i que amb una evolució més moderada. I ara canviem de tema perquè l'Ajuntament de Castellar, Platja d'Aro i Segró invertirà 2,1 milions d'euros a millorar el 60% de les voreres del municipi. Es tracta d'una partida de mig milió contemplada en el pla d'inversions que s'activarà a l'octubre i una altra d'extraordinària d'1,6 milions prevista per novembre o desembre. Amb aquests diners, l'Ajuntament preveu posar a punt el 60% dels 23 quilòmetres quadrats de voreres que té la localitat. L'alcalde Maurici Jiménez reconeix que hi ha més zones de les que es contemplen en aquesta primera actuació que també necessiten una remodelació, però remarca que no es pot fer tot el poble de cop i destaca que s'arreglaran voreres que fa 40 anys que no tenen cap tipus de manteniment. I ara obrim la plana cultural perquè el Festival Porta Ferrada d'Occident amplia la programació de la seva 64a edició amb el nou cicle Patis i Jardins, una proposta que oferirà tres concerts de petit format en dos espais patrimonials de Sant Feliu de Guíxols. L'objectiu és acostar la música al públic en un ambient més íntim i reivindicar aquests espais històrics com a escenaris culturals. Els concerts es faran al pati de l'antic hospital i al jardí de casa Trasler amb un aforament reduït i una posada en escena pensada per afavorir la proximitat entre els artistes i també els espectadors. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
0: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
1: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 23 de juliol tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,79 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
7: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25 anys.
2: Explícame las historias, las

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que la comarca ha incrementat els contractes de lloguer durant el primer trimestre d'aquest any 2026. El Baix Empordà registra un augment de prop d'un 10% respecte al mateix període de l'any anterior. Aquesta evolució segueix la tendència positiva de la demarcació de Girona, que tanca un any de descensos. Els municipis que concentren els principals augments són Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni i Torroella de Montgrí. També creix el nombre de contractes a Palafrugell i a Palamós, tot i que amb una evolució més moderada. I ara canviem de tema perquè l'Ajuntament de Castellarò, Platja d'Aro i Segró invertirà 2,1 milions d'euros a millorar el 60% de les voreres del municipi. Es tracta d'una partida de 500.000 contemplada en el pla d'inversions que s'activarà a l'octubre i una altra d'extraordinària d'1,6 milions prevista per novembre o desembre. Amb aquests diners, l'Ajuntament preveu posar a punt el 60% dels 23 quilòmetres quadrats de voreres que té la localitat. L'alcalde Maurici Jiménez reconeix que hi ha més zones de les que es contemplen en aquesta primera actuació que també necessiten una remodelació, però remarca que no es pot fer tot el poble de cop i destaca que s'arreglaran voreres que fa 40 anys que no tenen cap tipus de manteniment. I ara obrim la plana cultural perquè el Festival Porta Ferrada d'Occident amplia la programació de la seva 64a edició amb el nou cicle Patis i Jardins, una proposta que oferirà 3 concerts de petit format en 2 espais patrimonials de Sant Feliu de Guíxols. L'objectiu és acostar la música al públic en un ambient més íntim i reivindicar aquests espais històrics com a escenaris culturals. Els concerts es faran al pati de l'antic hospital i al jardí de casa Trasler amb un aforament reduït i una posada en escena pensada per afavorir la proximitat entre els artistes i també els espectadors. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
0: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
6: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
7: Si tu no estàs aquí, no sé.
6: Entrades a sonsdelmón.cat.
0: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
8: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
9: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Lapés.
16: Nil Moliner, que arriba des de la ràdio de l'Empordà amb les seves guitarres i el seu bon rotllo habitual i aquesta que es diu Tu Cuerpo en Braille.

Va, seguim aquí a la ràdio de l'Empordà obrint el debut de Somber, un disc on hi trobàvem, per exemple, Back to Friends o també Andrés, i ara també ens proposa aquesta que es diu 12 to 12, Sona Capital.

0: Blau, Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny a presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
3: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
4: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero. El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa quilòmetre zero.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva de les 12 del migdia a les 11 de la nit a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
10: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
11: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
14: Aquesta és d'aquelles que no et pots treure del cap, eh? Hugel, Jamaican, bam, bam.

0: que les 24 hores del dia.
1: I ja sonant de fons des de Renaissance Act 2, el disc country de Beyoncé amb aquesta que es diu Texas Hold'em a Capital.

0: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
1: Esmorzarem pa amb oli i sal.
0: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
2: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
3: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari. Presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 23 de juliol tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,79 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inèditempordà.cat.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
11: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
13: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
12: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
14: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
15: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
16: Avui una jornada plenament assolellada.
11: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Ràdio Capital.
11: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Seguim amb molta més música per tu aquí a la Ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Sostiuenc, a més de Begú a Pals, de Pals a Begú. Cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez. Es diu Un altre cop.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que...

0: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
1: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
3: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 23 de juliol tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,79 euros al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
8: Marxo a la platja.
9: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
8: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
1: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
10: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
11: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
12: Amb Marc Clapés.
11: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
12: La primera llista.
11: Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
16: Tovallola, Tovallola, Crema, Parasol, Ràdio. Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Ara mateix obrim 10 mires per una bona armadura, un dels treballs imprescindibles dels Manel, amb temes com Aniversari.
1: Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava

0: indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran. Mentre fora de l'ull les espelmes es van apagar.
1: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

I segurament aquesta artista mai havia sentit a parlar d'ella. Es diu Dasha, ens arriba des dels Estats Units i s'està fent un lloc a la indústria musical amb aquesta cançó que es diu Austin, una cançó viral que sona, evidentment, a la ràdio de l'Empordà.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: Una veu que ens recorda lleugerament a la música d'Adele. Sky Newman sona a la ràdio de l'Empordà amb aquest Man of the House.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts.
3: Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni i Torroella de Montgrí impulsen l'augment dels contractes de lloguer al Baix Empordà. La comarca ha registrat un creixement de prop del 10% durant el primer trimestre de 2026. La tendència segueix la recuperació de la demarcació de Girona, però els preus avancen de manera desigual. El sector avisa que encara falta oferta d'habitatge. El programa Arts Escèniques per a les Escoles ha tancat el curs amb prop de 4.000 assistències a Sant Feliu de Guíxols. Les activitats s'han fet al Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer. La iniciativa ha arribat a totes les etapes educatives i han participat infants d'educació infantil, alumnes de primària i estudiants de secundària. També hi han pres part altres grups educatius del municipi. La policia local de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró va detenir divendres una persona amb una ordre internacional de detenció vigent. La policia va fer la detenció en un control preventiu al mercat setmanal de Platja d'Aro. Primer va identificar un vehicle amb 6 ocupants. Eren 3 adults i 3 menors. El risc d'incendi forestal es mantindrà molt alt aquesta setmana a les comarques de Girona. Els bombers mantenen un reforç especial arreu del país. Els serveis d'emergència avisen que Girona té un nivell de risc molt elevat. Només queda un graó per sota del màxim. La situació empitjora per les temperatures altes i la vegetació molt seca.
2: I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimarts.
3: Cel amb moltes clarianes i núvols en augment al llarg del dia. Ambient suau a primera hora, amb màximes de 29 a 34 graus i mínimes al voltant dels 22. Vent fluix. Avui el sol s'anirà amagant més al nord del Baix Empordà. Demà i diumenge, temps més variable. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
0: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli i sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
6: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
7: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
6: I el manteniment?
7: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
8: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
9: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
10: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
11: Aquest estiu no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
12: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonja i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
13: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Lapés.
16: És estiu. No ho notes? Ràdio Capital.
17: La ràdio de l'estiu.
16: Des del cor de la Costa Brava.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí. Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancis Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 23 de juliol tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,79 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran.

0: en tot el procés.
1: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena, la teva millor versió comença avui.
2: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
3: Més econòmic del que et penses.
2: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
3: del nostre web,
2: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
3: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
2: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
4: Quan sona bé, és Ràdio Capital.
5: La ràdio de l'Empordà.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: Hi ha una ràdio on només hi sona bona música
1: les 24 hores del dia.
2: El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, sona Capital.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la Madonna, la reina del pop. Ens presenta una de les cançons del seu Confessions 2. Això s'anomena Dance Tyria.
3: The

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mana, mana.
3: Maxi, l'estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxiloestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
4: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
6: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
7: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
9: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
10: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
11: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
10: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
11: Però què passa aquí?
12: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
11: Així no hi ha qui les faci caure.
12: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
13: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
14: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
15: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
16: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari.
1: Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival.
17: Deixa els nens amb els avis i porta el banyador.
18: Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
19: Esmorzarem pa amb oli sal.
18: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
20: La millor música del món.
21: La millor música del món.
20: A Ràdio Capital.
21: Ràdio Capital.
20: Amb Marc Lapés.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial. Fuego
1: lento tu mirar. Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Fuego lento rebar. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país. Si tu no estàs aquí, no sé. Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
3: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
1: Marxo a la platja.
2: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 23 de juliol tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 79 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
10: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
11: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
12: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
14: Més econòmic del que et penses.
13: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
3: Atenció, Empordà, arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 23 de juliol tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,79 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
7: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
10: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Mana, mana. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
4: Fenomeno.
7: Maxil·la Estètic.
8: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
9: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
10: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
11: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show de les Tardes de Girona des de Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona. Estic segur que molts de vosaltres esteu ja gaudint de les vostres merescudes vacances. Sí, senyor, ben fet. Us les heu guanyades a pols. Però aquesta pols es pot convertir en polseguera si no teniu en compte alguns consells.

0: Sí, senyor, les vacances són molt boniques, fantàstiques, sobretot perquè és l'únic moment de l'any en què una parella pot comprovar si realment s'estima o simplement té bons horaris. Perquè durant l'any tu treballes, ella treballa, us veieu al vespre, us dieu què tal, i si hi ha tensió, sempre pots anar a rentar plats. Però de vacances, 24 hores junts, matí, migdia, tarda, nit, sense fugida possible. I aleshores descobreixes coses, que ella respira fort, que ell no sap fer una maleta, que tots dos tenen una opinió sobre el restaurant i cap té ganes de decidir. I tornes de vacances, amb sort les sabates, tres fotos del capvespre i una pregunta. Ens estimem? O simplement ens havíem acostumat a no veure'ns gaire?
1: 972 313 702.
0: Parelles de Girona, us aguanteu bé i us suporteu bé durant les 24 hores del dia de les vostres vacances?

0: Aquesta tarda, la nostra psicòloga de capçalera, la Montse Ferraro, us donarà uns quants consells. I a més, com cada dijous, la visita del nostre xef, Quim Caselles. Avui monogràfic d'un producte estrella de l'estiu, el tomàquet. I el comentari de l'escriptor anglo-català, banyolí d'adopció, Matthew Tree. Ah, i escoltarem les collonades que ha trobat a les xarxes Joan Coll. Amics, comencem!
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Hola.
1: Hola, què tal?
0: Ha refrescat avui, eh?
1: Sí? Ostres, quin inici més sec, no? Més fred, sense
0: Palafrugell, calla, cony. Palafrugell 29, Roses 28, L'Estartit 28, Olot 33, Palamós 29, Girona 34, fa fred, Blanes 30, Figueres 32, Bangkok no. La Bisbal 31, Banyoles, és que vaig anar una vegada a Bangkok i encara m'ha quedat memoritzat aquí el mòbil.
1: Ah, sí?
0: Sí. Banyoles 33, Santa Coloma 32 i s'ha acabat.
1: Agafeu una jaqueta perquè es veu que refresca.
0: Exacte, sí. I recordeu, a partir del mes d'agost, a les 7 de la tarda ja es fosc. És a partir de la Mare de Déu d'agost, eh?
1: Sí.
0: És el dia 15. Però
1: a les 7 hores solar, no hora real.
0: Sí.
1: O sigui, a les 9.
0: Per cert, que cada vegada ja el sol s'amaga abans, eh? A les 9
1: es
0: ja...
1: Es nota, sí.
0: Sí. Ja ho té, això, eh?
1: Mira.
0: És llei de vida. Sí. Com les collonades que... Coll, no t'he saludat...
1: On has dit hola.
0: Sí, bé...
1: Hola, jo m'ho prenc com una salutació, jo.
0: Sí, el que passa que t'he dit l'hola que ens fem internament aquí... no el que ens fem efusivament en directe aquí. Cada setmana aquest senyor té uns llonsis ben plens i recull les collonades. Et pesa molt avui a les collonades?
1: N'hi ha sis, com cada dijous.
0: Molt bé.
1: Avui hi ha una mica de tot també avui, no he fet un tema únic. És que això de fer monogràfics és una mica complicat a vegades i a l'estiu en teoria es treballa més poc, no? O sigui que dic, mira, agafaré quatre...
0: Serà tu, cabron.
1: A veure, en general, dic, no estic parlant de mi. Sí. A veure, comencem, si vols.
0: Aquest fa frases lapidàries i es queda tan ample.
1: Home, sí, com la setmana passada que vaig dir de Son Bello, Son Catello, que t'agrada molt.
0: Exacte, molt.
1: Doncs avui també. Et porto un noi que vol alertar la població perquè resulta que ve un temporal bastant important. Per l'accent del noi diria que és de Perú, però tampoc t'ho podria assegurar. Jo crec que hauríem de parlar amb ell, per si vol ser el nou meteoròleg de la ràdio.
0: Tens el telèfon?
1: No,
0: val.
1: Ja l'aconseguiré.
0: L'Isaac
1: ho fa molt bé, però aquest és un altre nivell, escolteu.
2: Cabro, amarren su techo, cierren la boca, porque hay alerta viene un temporal de la concha su madre. Eso.
1: Com a mínim és clar.
0: Què tenia a la boca? Un caramel?
1: Res. El que passa és que alerta meteorològica no li sortia.
0: No li sortia.
1: I
0: sí. Diu, i llega un temporal de la concha.
1: De la concha su madre.
0: I, clar, és la millor manera que ho entengui la gent, de vegades.
1: Home, jo crec que així tothom
0: clar, entès. És que de vegades ens compliquem la vida buscant la paraula més adequada, més sofisticada. Què collons, home?
1: Va. Doncs sí. Si hi ha una mica de tot, hi ha d'haver first dates, evidentment.
0: Ah, sí, a veure, quins portes avui?
1: Sincerament, no sé com t'he de presentar aquest tall. És que ho he pensat sovint, no ho sé. Tu escolta i ja em dius el que penses.
3: ¿Pero qué dices? ¿Que te pones qué?
4: Pelo en el chumino.
3: ¿Y por qué?
4: Porque soy viral en TikTok por los pelos del chumino.
5: Yo soy la María Montero, la que tiene los pelos del chumino más largo entero.
3: Pero ¿cómo son los pelos? No,
4: pues son muy largos. Mira, te enseño cómo me he hecho viral. No, te compro peluca y me la pongo. Pues, y te lo traigo aquí para que tú lo veas.
1: Què traves, Joan?
0: El chumino.
1: En Carlos Sobera no sap d'on li ve, eh? No entén res. No.
0: A veure, o sigui, pèls de perruca al chumino?
1: És que no... Sí, crec que sí.
0: Sí, vale.
1: És que no vull saber res més. No, si vols. Passem al següent tall.
0: Sí, millor, perquè estem en una zona peluda.
1: Sí. Aquest vídeo que porto ara me va passar el nostre jefe suprem, en Miquel.
0: Ah, Miquel, carai,
1: sí.
0: No ho hagués dit mai.
1: I li vaig dir, mira...
0: És molt seriós, eh?
1: Sí. El sentit de l'humor no té gens, aquest home. No. Li vaig dir, mira, aquest tall el li posé a en Joan, els dijous.
0: A veure.
1: Doncs t'explico. És un senyor com molt optimista que es grava ell mateix des de la platja. No sé quina platja, però està dins l'aigua ell.
0: Sí.
1: Doncs escolta el que explica.
6: Esnifa vida. Jamás cocaína. Tú, tan única, tal sol de abril. La perfección que hay en lo sutil. Solo al ver dejaste pasar, erizas mi piel. Tu encanto es que me hace sentir. Tú, mi primavera, tú.
0: Perdó, i això canta sense esnifar, no?
1: Jo crec que diu que esnifa vida, no esnifa cocaïna, perquè se l'esnifa de tot ella.
0: Exacte, sí, perquè això, clar, sí, després canta això, en fi, sense comentaris.
1: Doncs això em va passar en Miquel, sí, bé, perquè ho sàpigues.
0: Gràcies, Miquel.
1: Sí, per la teva aportació.
0: Exacte.
1: A veure, no et faré la pregunta de quants anys tens, perquè mai me la contestes, no, o sigui que passo de fer-la, però potser a la teva edat, no sé si ja comences a notar algunes coses que anys enrere no et passaven.
0: Com per exemple?
1: Com per exemple això que et porto d'aquests dos que parlen.
7: Panelista.
8: ¿Alguna vez te pasó de que te tiraste un pedo y sin querer te cagaste?
7: Sí, claro. Sí, pues más ahora de viejo. Ahora me pasa todo el tiempo. Pero no me doy cuenta, ¿viste? Digo, uy, me había cagado, digo. ¿Entendés? Voy al baño.
8: Por la caminata,
7: voy al baño.
8: Por la calle,
7: no,
8: te cagaste.
7: Bueno, claro, pero llego a casa, ¿viste? Hago cosas, pipi, digo, bueno, voy a pegar una ducha.
8: Uy, me
7: saco los soncillonca y no es palometa, ¿viste? Es que ya está como,
8: claro,
7: como una pastafrola toda aplastada.
8: Gracias a la gente que nos mira comiendo.
7: Y digo, me cagué, che, estoy envejeciendo. I són coses naturales.
0: Sí. Això la meva àvia en deia un pet en cua.
1: Mira, això a Menorca es diu un pet en flor.
0: Un pet en flor, exacte. Doncs mira.
1: A cada territori és diferent. Sí. Si et passa això, segurament crec que has d'anar a veure un metge.
0: Exacte.
1: Un metge com aquest que porto ara, que dona consells per tenir...
0: Hola, que... moment, perdona.
1: Això que...
0: Sí, és que això de la caca aquesta m'ha...
1: Sí, t'ha... Doncs aquest metge que dona consells per Instagram per tenir cura de la teva salut, sobretot intestinal.
9: Hola, soy Juan Manuel Troncoso. ¿Cómo amaneció tu ano hoy? ¿Hablaste con él?
0: Sí.
9: ¿Lo viste?
0: Precioso.
9: ¿Sabes qué se siente?
0: ¿Qué?
9: Si no, consulta a un coloproctólogo.
0: ¿Pero cómo vols que hi parli si el tinc al darrere? No hi arribo.
1: A veure, aquest dia que parlis amb el teu anus, jo què sé.
0: Perdona, ara no quiero... Però és més fàcil parlar amb el cul d'un altre que no pas amb un de mateix.
1: Sí.
0: Home, perquè és més fàcil,
1: per
0: no?
1: Per logística sí, és complicat.
0: És més fàcil que respongui. Bueno, va, escolta, acabem. Últim, acabat. És que em portes amb uns merders?
1: No, ara va. Ja està, millor dit. Va. Ara ja està, ja no va ni de culs, ni de caca, ni de res. Sí. Per acabar porto el que és una de les persones preferides meves de les xarxes socials, que és la iaia Angeleta.
0: Ai, sí, és molt bona.
1: Doncs escolta aquest tall, que el seu nen li diu que potser ja va ser hora que deixi de conduir i que ja té una edat.
0: A veure, què diu?
10: Què vol dir això,
11: de l'oponit
10: final?
11: Que ja crec que hauries de deixar que conduís la Martina i tu no conduïs més.
10: Això mateix. Tan malament em veus?
11: Bueno, vas una mica pel mig.
10: M'acabo, collons, això ho has dit sempre, això és mentida
11: podrida. No m'ho vull sentir
10: dir més, això, m'acabo els collons. Perquè si eres pel mig,
11: jo
10: tindria accidents, gràcies a Déu, no n'he tingut mai cap.
11: Però no se't pot dir res,
10: tia,
11: només...
10: No, la mentida és la meva penya, això.
11: Vas una mica pel mig.
10: Vaig allà on no toca.
11: El que passa que vas amb aquest cotxe tan estret.
10: Tu, com dius, tu, on és el que vulguis, però a mi no em toquis els collons, perquè no he fet mai res malament, jo.
0: Hòstia.
10: Amb
0: el segur no haguem de pagar mai res. Bueno, nen, escolta, vés a prendre...
1: Adéu.
0: A prendre aire per
1: aquí. Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Parelles de Girona i altres comarques, us aguanteu bé i us suporteu bé durant les 24 hores del dia en les vostres vacances? Aquest és el tema que parlarem. I fotrem conya, però també donarà uns quants consells la nostra psicòloga de capçalera, la Montse Ferraro. De moment, la Marta de Girona diu: nosaltres ho portem força bé perquè durant l'any ens veiem poques hores i les vacances ens permetem recuperar temps junts. Ara bé, també és veritat que estar 24 hores junts fa sortir manies que durant l'any no tens temps de veure. És important això. Fan sortir manies que durant l'any no tens temps de veure, però si hi ha bona relació, unes vacances no haurien de ser cap problema. I acaba de moment amb en Jordi de Figueres, diu: les primeres vacances amb la meva parella va ser un petit xoc. Durant l'any cadascú té la seva feina, els seus horaris i el seu espai. De cop, estar junts tot el sant dia pot ser intens. Ara ja sabem que també hem de tenir moments per separat. Per mi, aquesta és la clau.

0: 2:45 PM, tornem d'aquí uns moments. I ho farem amb Mecano. Serà després de la publi.
1: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 PM, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 € amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
10: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 3 quarts de 5 i 2 minuts era la cançó de Mecano, La Fuerza del Destino. Seguim aquí a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. Parelles de Girona, us aguanteu bé i us suporteu bé durant 24 hores al dia durant les vostres vacances? Volem parlar amb la nostra psicòloga de capçalera, la Montse Ferraro, sobretot de com evitar tensions amb la parella a l'estiu, perquè sortir de la rutina no implica passar bons moments. Montse, bona tarda, com
1: Hola.
0: Estàs?
1: Bona tarda, un plaer, com sempre. Bé, en contenta de connectar amb vosaltres de nou.
0: Una pregunta, per un psicòleg, Vinga. En aquest cas psicòloga, amb una relació de parella, quan té més feina? Quan té més feina la consulta? Abans de que comencin els dos les vacances o quan tornen de vacances el mes de setembre?
1: Bueno, la gent té molta pressa en marxar de vacances perquè a vegades ens oblidem de fer plaers durant tot l'any i una espera al moment de vacances en què pugui relaxar-se, s'ho pugui passar bé. I potser això molts cops es converteix en aquestes 24 hores en parella que no tinc l'hàbit de realitzar-ho durant tot l'any. Sabem que la convivència és el més difícil que hi ha. ¿Vale? Sortir amb algú mentre tu estàs a casa teva i a casa meva, però la convivència sempre és el repte. I és cert que hi ha parelles que es veuen poc, que es passen missatges, que es diuen 3 o 4 coses, que aguanten inclús, s'articulen amb els temes de família, però després, a la que tenen que conviure més propers i interactuar més junts en una època de vacances, doncs sorgeixen les dificultats. I bé, responent al que dius, molts cops s'ha donat el síndrome postvacacional, que se'n diu així en plan simpàtic, però és que és el síndrome després de les discussions, que els debats es converteixen en discussions, de les dificultats, del no suportar bé, jo què sé, les caravanes, les cues, el bullici dels nens, etcètera, que en vez de solventar-ho paulatinament es pot convertir amb una disbauxa i una dificultat. Secrets, com deies abans, molta paciència i sobretot parlar-nos abans. Vull dir, necessitem comunicació durant tot l'any. No podem esperar que les vacances siguin el moment de posar-ho tot
0: sobre
1: la taula.
0: En ordre, no pot ser per arreglar. A veure, Montse, per exemple, potser la idea que té un dels dos d'anar de vacances és descansar molt i l'altre, jo què sé, necessita visitar un munt de llocs. Allà, clar, sí. Arriba el moment que toca decidir què fem cada dia perquè els dos estiguin contents.
1: Sí, això molts cops ens ho hem trobat i és primer, hi ha diferències de tipus de personalitat, però també és molt cert que els estudis ens demostren que hi ha diferències, depèn del tipus de feina que tinguis. Si tens una feina amb la que estàs gestionant amb persones contínuament, pots fer de gust tombar-te la bartola, per dir-ho d'alguna forma. Tenir unes vacances a dir, mis, que em torno antisocial, vull una maca i vull tranquil·litat i relax. Però si estic treballant amb un ordinador, estic treballant amb màquines, encara que tingui gent al costat, però la meva relació és molt monotemàtica, necessito moviment, necessito més descoberta, connexió. Aleshores, una mica el que es recomana quan em trobo en parelles és que primer s'ho parlin, perquè és important, i després intentin combinar de l'útil a l'agradable. És a dir, no sortir immediatament després de que tenques la feina, no sortir el dia següent de vacances, sinó tenir un temps, un dia o així, per intentar fer la maleta, si és que no disposes de masses dies més. I aleshores, combinar activitats en moments de descans, perquè això, a nivell saludable, és útil per tots. És a dir, podríem dir, de visitar algun lloc, de visitar monuments, de visitar museus, això s'han de posar d'acord, qui agrada més, qui agrada menys, i com reduïm 3 museus en vez d'un, en vez de 3, o com combinem, d'acord? I l'altre és tenir descans, repòs, tranquil·litat, llac, platja, muntanya en calma,
0: sí,
1: recuperar.
0: Suposo que també depèn de les altes expectatives que un té de les vacances, el que dèiem abans, que es pensen que les vacances ho arreglaran tot.
1: Sí, no, no, és que les expectatives s'han de treballar comentant-ho abans, perquè per començar, cada dia tindrien que tenir un moment de desconnexió per no arribar a les vacances i posar una sobreexpectativa de lo que la realitat no ens donarà mai. I a sobre, no se t'acudeixi pensar que te'n vas a la caseta que tens a l'apartament a la platja i que no faràs res perquè algú tindrà que cuinar, netejar i començar a endreçar coses. Per tant, hem de trepitjar de peus al terra, redistribuir les tasques, si vols, i portar-les el més alegre possible. Per tant, carregar d'expectatives en què les vacances t'ho donen, no, t'ho has de donar tu i has de saber aprofitar les vacances. I per això hem de poder tenir moments de descompressió durant tot l'any i una conversa abans per tenir la festa en pau de les vacances i decidir que les debats no siguin discussions, que intentem gestionar-ho el millor possible i després, parlar en calma, quan tornem de vacances, buscar un espai i valorar les diferències. Per això sempre s'ha de treballar abans, perquè si ho agafem a la meitat de les vacances i tenim criatures pel mig,
0: malament.
1: Tampoc és convenient que comencin a discutir la parella quan tingui criatures pel mig. I si estan sols i estan esperant passar-s'ho bé, és, no sé, a vegades ho explico jo dient, mira, és el teu aniversari, avui decideixo no empipar-me amb ningú, em diguin el que em diguin. Demà ja ho valoraré.
0: Vale?
1: Aleshores, això és un bon pacte que fas amb tu mateix o inclús amb la mateixa parella, per dir, posem entre parèntesis i després ja ho valorarem. Els esportistes també ho fan així, quan fan una errada mitja competició, entre parèntesis a l'esquerra, tira milles i quan acabi ja ho valoraré.
0: Montse, que passis unes bones vacances i disfruta les 24 hores del dia amb qui sigui.
1: D'acord, amb mi mateixa sobretot.
0: Adeu!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
2: Fuego lento tu mirar.
3: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
2: Fuego lento.
3: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
2: Si tu no estàs aquí, no sé.
3: Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
6: Manà, manà. Maxil·la
7: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
9: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa-te'n al web cnestartit.com.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
12: De cap a cap, amb Joan Bosch.
13: Què tal? Són les 5 de la tarda i 6 minuts des de Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Saludem com Déu mana el nostre xef particular, que avui ens atiparà molt bé. Quim, Quim Casellas, bona tarda.
14: Molt bona tarda, com estàs?
13: Vull fer una crida.
14: Una crida, va.
13: Perquè ja que avui el nostre producte estrella és el tomàquet, i estic segur que quan un li dius tomàquet, se li acuden mil i una coses per poder...
14: Sabir?
13: Sí. Escolta, per què no obrim línies i deixem els oients que ens expliquin coses que es poden fer en tomàquet, a part del típic sofregit del gaspatxo.
14: Inclús ens aniria molt bé si algú, aquest que segur que sap algun secret per les plantetes aquestes de tomàquet, per fer tomàquets a l'hort, alguna coseta, a mi m'agradaria saber. Algun secret, si hi ha algun tipus de bono perquè creixin els tomàquets una miqueta més.
13: Quin tipus de tomàquet t'agraden més? Els de la pera? El, com es diu? El tornabou?
14: El cor de bou i el de pera m'agraden. Sí, però m'agraden sobretot acabats d'agafar de la planta, esbandits i que no hagin passat ni per nevera.
13: Ah, sí?
14: Sí, sí, sí.
13: Espera, deixa'm recordar el telèfon.
1: 972-313-702.
13: A veure, oients, què podem fer amb un tomàquet? Idees.
14: Vinga.
13: D'acord? Jo crec que ens sorprendrem aquesta tarda. Què els hi podem regalar?
14: Ostres, no sé, m'has agafat aquí una mica desprevingut. No,
13: pots anar aquí al mercat de Palafrugell, a buscar algun tomàquet? No pots anar a buscar
14: algun tomàquet? Bueno, podem anar a buscar uns quilos de tomàquet i farem aquí...
13: Molt bé, no? Si no li direm a la Maria, va...

0: bé de gust, amb Quim Casellas.
1: Home, avui em ve de gust un bon tomàquet.
2: Un bon tomàquet.
1: Amb un bon raig extra verge d'oliva, una mica d'all al damunt i una mica de pebre.
2: És que a mi m'agrada, sí, de totes maneres.
1: Sí.
2: I és veritat que es pot fer... Mira, l'altre dia la meva dona va fer una tatent de tomàquets, va confitar... Ho explico així ràpid, sí, perquè sí, encara no... Sí, sí. Però és que ara m'ha vingut al cap i encara me'n recordo. Els tomàquets xerris, sí, oli d'oliva a la paella, saltejats... Vale? Un raig de vi blanc que es va deixar confitar. Van deixar una miqueta d'aigua, però es queden bastant enters. I de fet va fer com si fes una tatent clàssica, la massa brisa, vale? No tan dolça, una miqueta més saladeta, i torrats. I estava el suc aquest que va com caramelitzant amb la massa i tot, i dic, hòstia puta, tatent de tomàquets xerris. Pam.
1: Jo vaig dir l'altre dia, però avui que parlem de tomàquets, s'està popularitzant, és viral, una amanida de cuscús amb... en gaspatxo, que...
2: En gaspatxo.
1: T'ho dic en sèrio.
2: Què? No m'ha fet gràcia la manera del gaspatxo.
1: El gaspatxo. És molt...
2: Com es diu gaspatxo en català?
1: Gaspatxo.
2: És gaspatxo. Gaspatxo?
1: Què dius? Gaspatxo, tu?
2: Sí, gaspatxo.
1: Ah, vale, jo dic gaspatxo.
2: Absurd.
1: T'agrada o no el gaspatxo?
2: M'encanta. Però m'agrada més el... Com es diu l'altre?
1: El salmorejo?
2: El salmorejo.
1: El salmorejo.
2: Hòstia, la meva sogra també ho ha.
1: Molt bé. Doncs es veu que... No ho he provat, eh? Imagina't aquests pots, aquests envasats que hi ha als supermercats de l'Albany,
2: sí,
1: cony,
2: sí,
1: que, és
2: ja
1: el,
2: està,
1: que és el millor,
2: dir,
1: agafes cuscús,
2: sí?
1: Ho tires tot el líquid del gaspatxo,
2: sobre el cuscús, sobre la sèmola, eh?
1: Sí,
2: la
1: sèmola,
2: sí.
1: El poses 20 minuts a la nevera i després ja es cou
2: el tabuler, queda com...
1: Exacte. I llavors hi afegeixes tomàquets, cogombres, ceba, d'allò, els toppings que hi vulguis, i és boníssim. Bueno, es veu que és boníssim, tothom me'n parla, no sé, un dia d'aquests el provaré.
2: O sigui, ens ho provarem, això.
1: Però tu venies amb altres intencions.
2: No, no, bueno, no, però està bé, sempre aprenc. A mi, mira, m'agrada la cuina perquè al final sempre s'aprèn. I el tomàquet, fruit o verdura? Va.
1: És verdura.
2: Mec.
1: És fruita?
2: Tens un mec, no? Fes un mec.
1: Sí?
2: És una fruita perquè surt de la flor, que això és molt maco. Per això volia que si trucava algú que ens ho expliqués una miqueta, surt primer la flor i cau la flor i surt el fruit.
1: Ah, que
2: és perquè és fruita. Que jo sempre pensava, hòstia, verdura.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Abans parlàvem de varietats. Varietats, hi ha el tomàquet del Montserrat. A mi aquest m'agrada molt, és aquest que és com molt gran però queda com més buit. Vale? El tomàquet ros, el cor de bou. Jo crec que és dels preferits de quasi tothom. Té forma de cor de bou, evidentment, com el nom diu, molt, molt carnós. Hòstia, jo crec com molt tupit per dins. El tomàquet del pebrot és més allargadet. Aquest a mi m'agrada molt. Com una miqueta més allargat, vale? Ideal sobretot per amanides més que per cuinar. Vale? El xerri, jo crec que tots el coneixem, pot ser més insipidet, sí que n'hi ha alguns a vegades com més potents, però jo crec que aquesta receta que jo comentava abans, o per fer una amanida, com tu dius, amb pesto, amb un formatge, amb una feta, amb un matons, podria quedar molt i molt bo. I què més? Receptes, hòstia, és que podríem parlar de moltes, eh? Salmorejo gazpacho, aquestes serien ja com més conegudes. A mi aquest, el tabuler aquest quasi te'l puc provar. La gent que perquè els que no coneguin, és la sèmola del cuscús, i fes només es fa la sèmola. Jo faig un repàs, són uns paquetets blaus i només es cou amb el mateix volum, no pes, de sèmola que de líquid. Segurament que al final aquests el que fan és empapar,
1: clar.
2: I la sèmola es va com empapant del gazpacho en aquest cas. Normalment el tabuler, sortint una miqueta de la teva recepta, faríem bullir el mateix volum. O sigui, queda clar, és que no sé si m'explico, d'aigua o de caldo,
1: i de pasta,
2: el fas bullir, pares el foc, i tires aquesta sèmola, tapes una miqueta, un cop ha passat doncs 4 o 5 minuts, deixat reposar, tires oli d'oliva, i això queda molt bo també. Tomàquet tallat a deuets. A mi m'agrada a vegades escaldar-lo, els cuiners ens compliquem una mica la vida, pelar-lo, treure les llavors, que les pots guardar per alguna altra cosa, ho picaria molt pi, o sigui, com uns deuets molt petits, amb oliva calamata. Aquest tomàquet, ceba tendra, una miqueta d'all tendre, si tens fulles de menta fresca, vale? Un bon raig d'oli d'oliva i queda molt bé les panses. Aquesta seria la versió com més original del tabuler. Però jo, per exemple, amanides de tomàquet, l'alfàbrega queda superbé amb el tomàquet. Aquesta tatent de tomàquet. I jo venim una recepta que estem fent a Casamar.
1: Deixa'm dir que m'agrada molt particularment els tomàquets amb anxoves de l'escala pel damunt. Clar,
2: però, doncs, això, per exemple, un tomàquet del pebrot...
1: O Antonina al damunt, és boníssim.
2: Doncs un tomàquet del pebrot, aquests que són més allargats, el trauríem una mica. S'han de netejar, important netejar-los de molts de cops, perquè és veritat que a vegades es fumiguen, es posen una mica per tema de protecció. I a fer seria, doncs, posar-hi un bon raig, tu ho has dit abans. És que jo crec que el tomàquet no necessita gaire cosa. La recepta, dos receptes que fem a casa mare, així es faig una mica una pinzellada, que és carta nova, que és com una amanida de moltes varietats de tomàquet, el tomàquet cherry confinat amb oli d'oliva i una mica de frigola. Fem com un tomàquet, uns pètals de tomàquet deshidratats, o sigui, com lleugerament, saps com aquest tomàquet que a vegades tu compres que ve amb oli, però casolà, vale? Fem les llavors del tomàquet, perquè les llavors també té com tota l'essència. Posem un petit biscuit, com un pa de pessic, fet amb la pols deshidratada del tomàquet, fet al microones, un gel d'alfàbrega i acabem amb un tomàquet verd, però madur. Aquest és molt bo. I després, una molt bona, que la tinc aquí, que he fet la foto, que la fa la Mònica. La Mònica és la pastissera i la cap de partida de Quarto Fred al Casamar, que és una recepta d'un gazpacho verd.
1: Gazpacho verd.
2: No som els inventors del sud del gazpacho verd, però a vegades sempre volem sorprendre una mica, com diem, doncs el gazpacho, i de cop tirem la gerra amb el gazpacho verd, la gent fa, hòstia, això és verd. Si tots molts de cop relacionem que el tomàquet, que també s'ha d'agrair el tomàquet que van portar els conqueridors espanyols, que ha transformat el color de la cuina catalana i de la cuina espanyola, al final, doncs el tomàquet del sofregit ha fet aquest color, doncs, com més especial. Seria, per fer el gazpacho verd, 4 quilos de tomàquet verd. Vale? 4 unitats de pebrot italià, 4 cebes tendre, 3 litres d'aigua de garrafa, això bon, perquè estem a Palafrugell, i l'aigua millor de garrafa. 150 grams d'espinac, 2 bulbs de fonoll, 4 dents d'all, 130 grams de vinagre i oli d'oliva, vale? I fes-hi, podem posar una mica de net. Seria, la recepta és igual que fem l'altre gazpacho, i podem fer una mica de pa, però en verd. Sí que és veritat que aquesta recepta es mola d'un dia per l'altre. Important, netegem, evidentment, tallem, vale, deixem infusionar una miqueta, més herbaci, menys herbaci, si més fonolls o menys fonolls, i turbinem. L'oli d'oliva sí que ha de ser bo, sal, rectificat, i el xorro de vinagre. I reposat, una mica reposat d'un dia per l'altre, fresquet, amb un bol. Nosaltres ho acompanyem. Abans parlaves tu d'anxoves, ho fem amb sardina. Sardina d'aquí, vale, lleugerament curada, lleugerament fumada, i amb un tartar. Així és fet al moment, de pebrots verds i ceba escalivada. I aquest, et dic, de moment s'està emportant, perquè dius, hòstia, l'efecte sorpresa, i sobretot fresquet.
1: Ja fas cara de tomàquet.
2: Faig cara de tomàquet, tu.
1: Apa, t'has posat vermell.
2: M'he posat vermell.
1: Adéu, Quim. Adéu.
2: Vinga, bona tarda.

0: Dos quarts de sis i tres minuts, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Seguim aquí al De Cap a Cap. I seguirem d'aquí uns moments amb aquest èxit. Walking in Memphis, Mark Horn, serà d'aquí 3 minuts després de la publi.
1: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: 972 313 702.
1: Són 6:45 de la tarda, Taronja Ràdio, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Parelles de Girona, us aguanteu bé i us suporteu bé durant 24 hores al dia. Durant les vostres vacances, la Montse Ferraro, la nostra psicòloga de capçalera, ja us ha donat fa una estona, fa una hora exactament, uns quants consells. Ara anirem amb trucades, però abans llegeixo dos comentaris de WhatsApp. Per exemple, la Sílvia de Girona diu: nosaltres ens ho passem molt bé junts de vacances, és quan més gaudim de la relació perquè no tenim presses. Evidentment, discutim alguna vegada, però això també passa durant l'any. I en Pere, des de Banyoles, diu: jo crec que les vacances posen una parella una mica a prova. Tens més temps, però també més decisions. On vas? Què menges? Quantes hores dorms? Què fas? I qualsevol tonteria pot acabar en discussió. Nosaltres hem après que no cal fer-ho tots junts. Si un vol anar a caminar, l'altre pot descansar i fer una truita de patata. Ara meva, Pere. Està bé, està bé. Hola, Xavi de Girona, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
1: Molt bé.
2: Aquí, aguantant la calor.
1: Estàs de vacances o no, tu?
2: No, me queda una setmaneta més de feina i agafem vacances.
1: Amb la parenta?
2: Sí, sempre.
1: Ah, què vols dir sempre? Podries anar sol? Jo què sé,
2: bueno,
1: tu sabràs.
2: Ja, sí, a veure, quan era jovenet, perquè fa anys que ja que hi sortim, bueno, que estem casats i tot. Quan era jovenet sí que m'agafava una setmana amb els amics, i era sagrat, després ja continuava amb les vacances, però jo m'agafava una setmana sol. Ara, bueno, amb els nens i tot, doncs, bueno, costa una mica més, i sí, organitzem vacances junts. Però, bueno, és que també treballem junts, vull dir que...
1: Ah, també, home, o sigui, treballeu, viviu junts i aneu de vacances. Escolta, una curiositat. Com creus que reaccionaria la teva dona ara si li diguessis: escolta, mira, saps què? Per relaxar una mica l'ambient i tot plegat, me'n vaig una setmana de vacances amb els meus amics. Com s'ho agafaria?
2: Me prepararia la maleta.
1: En sèrio?
2: No hi hauria problema. No, què va. Jo crec que és necessari, O sigui, un temps de desconnexió per cadascú, a més quan portes molts anys junts,
1: sí,
2: vull dir, i s'entenen les coses, jo crec que, igual que ella, me diu: me'n vaig amb les amigues i jo encantadíssim de la vida.
1: Sí?
2: I tant, no hi tindré cap problema.
1: O sigui, però veig que tu sí que li deixes, entre cometes, que vagi de vacances amb, amb les amigues, però ella no a tu.
2: No, sí, que sí. Que em faria que em prepararia la maleta per marxar de vacances.
1: Ah, pensava que et prepararia la maleta perquè no tornessis més.
2: Perquè no tornar. Bueno. No. Ah. Vull dir que sí, que no hi ha problema. No hi ha cap problema.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: On aneu de vacances aquest any?
2: De vacances. A veure, nosaltres, normal... Bueno, ara jo tinc una nena... ara farà 19 anys al setembre, i un nen de 13 que els farà a l'octubre, i normalment agafem alguna ruta per fer una mica de cultura, sí, i una mica d'oci, no? Ara, per exemple, aquest any ens anem a Rust, que és un poble que està a Alemanya, i hi ha un parc d'atraccions que es diu Europa Park.
1: Home,
2: que diuen tothom
1: que és una meravella, tothom en parla d'aquest,
2: sí. No sé.
1: No,
2: ja en parlarem, si vols, quan tornem de vacances.
1: A veure, algú ha estat a Europa Park que ens truca? Un moment, deixem posar el telèfon.
0: 972 313 702.
1: A més, és un, segons tinc entès, és un parc dedicat a cada país de la Unió Europea.
2: Sí, jo, per lo que tinc entès jo, o sigui, són una gent que són fabricants d'atraccions, i allò és el seu aparador. Per tant, ho tenen molt ben cuidat, i no sé, tothom en parla molt bé, i aquest any hem decidit això. Farem, pues, una mica de viatget, tenim novetat, perquè el nen no ha pujat mai en avió, o sigui, ja tenim novetat.
1: Molt bé.
2: I ens solem aguantar bastant tots quatre. El que passa que hi ha un que està a l'edat del pavo, que se li diu, la nena que va una mica per lliure, i a vegades sortim per la porta i abans de sortir ens hem emprenyat tots quatre, però després ja està. Com que ve la novetat, ja està.
1: Molt bé. Escolta, envia'ns fotos de l'Europa Park, d'acord?
2: Molt bé. Perfecte.
1: Apa, que vagi bé les vacances. Records a la parenta, eh?
2: Igualment.
1: Adéu.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys per haver entrat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, amb una pistola, disparar a l'aire i ferir un altre home al cap d'un cop. Els fets van passar aquest dimecres pels vols de 1:45 de la tarda, quan el sospitós va entrar armat al bar situat al carrer Josep Maria Prat. L'arrestat va disparar sense apuntar ningú en concret quan estava dins de l'establiment. Va ser sortint del bar quan el sospitós va rebentar un vidre del negoci i va agredir la víctima que estava per la zona i li va provocar un trau al cap que va requerir assistència mèdica. Va ser aleshores quan diverses persones van alertar els Mossos per avisar del que estava passant. I el nombre de discriminacions lingüístiques de les comarques gironines ha augmentat al llarg dels últims 5 anys. Segons dades de Plataforma per la Llengua a les quals ha accedit Ràdio Capital de l'Empordà, el nombre de discriminacions lingüístiques supera les 700, arribant a les 667. Les dades a nivell de comarques de Girona indiquen que l'any passat hi va haver 223 queixes per raons de llengua. Les dades que es tenen fins al dia d'avui mostren que aquest 2026 n'hi ha hagut 85. Si s'analitzen les dades en profunditat, veiem que la majoria d'aquestes discriminacions s'han produït en el sector privat. Moltes de les queixes fan referència a la manca d'atenció al públic en català i la falta de cartells o retolació en el mateix idioma. I el Festival de Peralada estrenarà aquest diumenge 26 de juliol a l'Església del Carme, Diario de una Madre, un cicle líric per a soprano i piano amb música d'Alberto García de Mestres i textos de Cristina Pavarotti. Sabina Puertolas i Rubén Fernández encapçalen un projecte que s'articula al voltant d'un dietari imaginari que posa el focus en la relació entre una mare i la seva filla i que arrenca abans del naixement de la petita per culminar amb la mort de la seva progenitora. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dijous a les comarques gironines. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
4: Si tu no estàs aquí,
3: entrades a sonsdelmón.cat.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.
8: Què tal? 6 de la tarda, 5 minuts, Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. Última hora del programa, d'aquí uns moments anirem cap a Banyoles, al costat de l'Estany, on viu l'escriptor anglo-català Matthew Tree. I com sempre, com cada setmana, ens farà el seu comentari.

0: Un quart de set, Ràdio Capital, Taronja Ràdio. Sempre que poso una cançó típicament anglesa com aquesta de Black, Wonderful Life, tinc curiositat per saber l'opinió del Matthew Tree. A veure si... No sé. És que de vegades... vull encertar amb els gustos del Matthew Tree, però no sé si aquesta cançó li porta bons records, mals records, o no li agrada gens. Hola, Matthew, com estàs?
1: Molt bé, gràcies. Mira, aquesta cançó,
0: sí?
1: El que no m'agrada és la lletra. La lletra em sembla molt fluixa, molt previsible, i per tant...
0: Ens la pots traduir? Perquè, esclar, parla d'una vida teòricament meravellosa, però que és molt ensucrada.
1: Però també hi diu estic aquí sol un altre cop i tot això, realment... No és gaire interessant, és que
0: vull dir. Molt bé.
1: No és cap Bob Dylan, vaja.
0: No. Però reconeixeràs que va ser un èxit increïble.
1: Sí, això sí. Però de vegades els grans èxits no són les grans cançons.
0: Això sí, tens tota la raó del món. Cada dijous, de cap a cap...
2: Matthew Tree.
0: Molt bé, a punt d'agafar les maletes, si en deia abans d'entrar en directe, de viatjar cap a Manchester. Bé, mira, l'exalcalde de Manchester és el nou primer ministre de Gran Bretanya. Què n'esperes, Matthew?
1: Andy Burnham és... Aviam, Starmer realment era una pèrdua de temps, durant molt de temps. I jo crec que qualsevol altra persona podria fer aquesta feina millor. I Andy Burnham té aquella cosa... és del nord d'Anglaterra, no pas del sud. Això vol dir que està més en contacte amb la classe obrera del nord d'Anglaterra, que és molt important, és un sector de la població molt important. I jo que vaig visitar Manchester fa un parell d'anys... quan ell era alcalde, el que va fer per Manchester és extraordinari. Jo crec que és, a hores d'ara, és una de les ciutats més dinàmiques de tot Anglaterra. Jo diria més que Londres i tot.
0: Tu diries que la transformació que ha patit Manchester és equiparable a la que va patir Barcelona amb els Jocs Olímpics? Més o menys, salvant les distàncies, eh?
1: Sí, però sense que hi hagués un
0: esdeveniment.
1: Diguem, un esdeveniment esportiu tan important. Però sí. De fet, perquè Manchester tenia... Quan jo era jove, per exemple, tenia una fama terrible, com un lloc totalment industrialitzada, bruta, molta pobresa, etc. I va ser ara i és, bueno, fabulós. Vull dir, té de tot... I a més políticament és molt interessant perquè van posar un monument a Alan Turing, l'home que va inventar l'ordinador, que va desxifrar tots els codis del Tercer Reich,
0: sí.
1: I després va ser perseguit per el govern britànic i es va suïcidar amb una poma enverinada. I ara, per cert, la seva cara surt... als bitllets de 50 lliures, perseguit perquè era homosexual.
0: Sí, sí.
1: Una cosa absurda. I doncs hi ha un memorial al vell mig de Manchester, Alan Turing, que això és recent, diguem-ne.
0: No? Per cert, hi ha una gran pel·lícula, no sé si l'has vist, de fa un any o dos, que parla precisament d'Alan Turing i tot el que li va passar, que és una... Vaja, és molt bona. Escolta, Matthew, de què vols parlar avui?
1: Mira, és molt previsible això, Joan. La calor. Perquè les últimes notícies que he estat llegint, sobretot a França i a segons quines zones de l'estat espanyol, sobretot a Aragó, fan una por increïble. O sigui, ara mateix hi ha desenes de milers de francesos que estan fugint de casa seva a causa dels incendis que hi ha.
0: Sí, sí.
1: I diuen que aquí a Catalunya no he llegit cap xifra encara, però diuen que, per exemple, a Terol, molt aviat les temperatures poden pujar fins a 44 graus, que és una temperatura ja directament perillosa.
0: El gran debat...
1: I el que...
0: Digues. No, continua.
1: No, només anava a dir que encara hi ha molta gent, sobretot, diguem, gent més aviat de dretes, que creuen, o diuen que creuen, que el canvi climàtic és un mite. Com poden negar, com poden dir això davant de l'evidència que tenim? No ho sé pas.
0: Per cert, el gran debat a França fa 3 setmanes, quan va començar alguna de les primeres onades de calor, era un debat polític sobre els aires acondicionats. La dreta estava a favor dels aires acondicionats i l'esquerra en contra, tenint en compte que em sembla que eren unes dades de que a l'estat espanyol un 63% de la població té aire condicionat i a França només un 23%, per raons òbvies, perquè teòricament fa menys calor a França que a l'estat espanyol. Què en penses tu d'això?
1: Home, ja ho sé que això de l'aire condicionat és una cosa una mica polèmica, tot i que actualment hi ha sistemes d'aire condicionat, d'aire condicionat, que són perfectament viables ecològicament, però és el que diuen els metges. Els metges diuen que, en segons quines circumstàncies, has d'estar, sobretot si tens una certa edat, etc., en un espai on hi ha aire condicionat. I a més, estic rebent les notícies d'Anglaterra, on les temperatures fins fa relativament poc havien pujat fins a 36 graus. Clar. Jo no estan preparat de cap de les maneres. La major part de les cases ni tan sols tenen ventiladors, ni parlem d'aire condicionat. I els efectes sobre la salut són... són molt forts, són molt dolents.
0: I també vaig llegir l'altre dia que es veu que la majoria d'hospitals de Gran Bretanya no hi ha aire condicionat, i un dels problemes que tenien eren cops de calor i anaven a l'hospital i fotia més calor que no pas a fora.
1: Sí, ja no sabia aquesta notícia exacta, però no m'estranya gens. I a més, no hi ha refugis climàtics.
0: No.
1: O sigui, no pots anar a un restaurant, un bar, una cafeteria, un supermercat i descansar un moment de la calor, perquè exactament com els hospitals, fa més calor a dins que no passa fora.
0: Ara que aquí s'ha inventat això del refugi climàtic, fa unes setmanes el regidor de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, diu, bueno, aneu a refugis climàtics, i si no, diu, aneu al Corte Inglés. Que de fet, a veure, és un refugi climàtic, sí, té raó, però clar, ostres, que és una mica fort, no?
1: No, perquè de fet aquest concepte de refugi climàtic és molt interessant, perquè fa 5 anys ningú parlava
0: clar,
1: refugis climàtics. Però l'altre dia, quan vaig anar a la dentista a Banyoles, ella em va dir, veus, ja has trobat un refugi climàtic, perquè té l'aire condicionat suau, però
0: molt
1: condicionat.
0: Molt bé, Matthew, bon viatge a Gran Bretanya, fins la setmana que ve, una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Adeu.
1: Igualment dic.
0: Adéu.

0: Paul Simon amb el Late in the Evening a última hora de la tarda, com ara mateix, que són 6:45 de la tarda i 2 minuts. I després de la publi agafarem un tren. L'últim que se'n va cap a Londres. Electric Light Orchestra, però serà després de la publi.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 23 de juliol tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,79 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
7: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
9: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
10: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Parelles de Girona, us aguanteu bé i us suporteu bé durant 24 hores al dia durant les vostres vacances? És el tema que tenim de debat. D'aquí uns moments anem per una trucada. Abans, els whatsapps que ens van arribant, a veure, aquest és de Girona. És la Núria, diu: a mi m'encanta estar amb la meva parella durant les vacances. Durant l'any gairebé no tenim temps i ho aprofitem molt. El secret és no voler controlar cada minut del dia. L'Albert és de Figueres, diu: nosaltres ens estimem molt, però reconec que necessitem espais. 24 hores junts durant dues setmanes pot ser intens. A vegades jo vaig a fer una excursió i ella es queda llegint. Després ens trobem amb moltes més ganes. La Laura és de Palamós, diu: jo crec que les vacances no trenquen les parelles, sinó que posen sobre la taula problemes que ja hi eren. Si una parella torna separada, potser les vacances només han fet visible una situació que ja existia. No sé què és el que en pensa en Xavi de Girona. Xavi, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Què tal?
1: Molt bé, bona tarda. Escolta, a veure, vacances, 24 hores al dia i parella. Aquest binomi com lliga amb tu?
2: Combinació perfecta.
1: Sí?
2: Combinació perfecta. Sí, sí, i tant, i tant. Sí, perquè gaudeixes molt, vull dir, és aprofitar tots els moments que tens i inclús te diré una cosa, jo treballo amb ella també.
1: Carai!
2: I és igual, vull dir, això gaudim sempre. Estiguem o no estiguem de vacances, és igual, sempre, junts, a tot arreu.
1: Però escolta, no necessiteu el vostre espai, la vostra intimitat? Jo que sé, un dia sense veure-us o dos?
2: Bueno, algun cap de setmana, sempre tens algun cap de setmana. Dius, bueno, jo quedo amb algú, o quedo amb els amics, o quedo... Però bueno, això ja està... És una mena de pacte que s'assigna sense parlar-ho, no?
1: Sí.
2: I al final és conviure i fer-ho bonic.
1: Bé. Abans m'ha trucat un oient de Girona que deia que quan era més jove, ja estava casat, que els primers anys era sagrat anar amb els seus amics de vacances. Tu t'imagines ara anar i dir-li a la teva dona, diu, escolta, que me'n vaig 4 dies a Grècia amb els meus amics, com s'ho agafaria?
2: No crec que s'ho agafés malament, perquè bueno, ella també té amigues i també surt i queda amb elles i fa caps de setmana. Vull dir que això al final és el que t'he dit, és un pacte no parlat que si el fas anar bé, sempre surt bé, vull dir, això no hi ha problema.
1: Tu, la psicòloga ens deia que al setembre, quan s'acaben les vacances, hi ha molts divorcis, separacions, i que té més consultes que no pas abans de les vacances. O sigui,
2: sí, bueno, sí, és una estadística que surt cada any.
1: Sí.
2: Jo crec que cada any se'n parla més d'això,
1: sí.
2: No sé per què, però bueno, cada any se'n parla més. Bueno, no és el nostre cas, no és el nostre cas.
1: No, això no, escolta, no toquem fusta. Escolta, Xavi de Girona, sí. Una abraçada molt forta i bon estiu. Bones vacances.
2: Igualment, Joan, que vagi molt bé.
1: Adeu, 3:15 i 2 minuts. Aquí tenim Spandau Ballet.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li deu.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 23 de juliol tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,79 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Mana, mana. Maxil·la
7: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
9: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
10: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
9: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
10: Però què passa aquí?
11: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
10: Així no hi ha qui les faci caure.
11: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
12: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
13: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
14: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
16: més econòmic del que et penses
15: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
16: del nostre web,
15: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Que una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Què?
1: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que...

0: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'en Matlleu Origen de Sant Feliu. En Matlleu Origen, el gust és nostre.
4: Marxo a la platja.
5: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
1: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà.
11: per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello.

0: Cada pizza acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana, carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamós.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
4: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
5: Aquest estiu no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari. Presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
9: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis Larisbal i el Camp.
8: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
10: Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
11: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
12: Avui una jornada plenament assolellada.
13: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
14: Ràdio Capital.
13: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
3: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a surfa.es.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
9: Amb Marc Clapés.
8: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
9: La primera llista.
10: Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la costa.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Molt bones, sóc Guillem Soler.

0: que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.